blast con aplasti de trisos al niul. O plàstica me dent el rei del plasma no em puen. O plàscle de din, o plàst, o arquierre no era un leu. En plàst vera el cín, un era trefut, na i ruïn. O felia un coset la u mei. Sema ui vant un not me prinsitana. Og hamletten av det reit, ser man bedre. Er av jolum at luren elsker å